Gina Radio. Imagina Radio.

0: Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé.
2: Imagina. Desnúdame.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.
2: Crec que mai oblidaré eixos nervis d'aquell dia. De la llista que van fer per a tu la preferida. Inaccessible i tranquil·la. La nostra cala somiada, de tot el món amagada, pa tu i pa mi de per vida.

setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit, que tremolaré com el primer dia i quan parli m'entrebancaré, però que encara que no se m'entengui sempre et prometré

Radio. Imagina Radio.

Faixina Radio. Una radio. Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio.
1: La millor música per sentir-se bé.
0: Imagina Ràdio.
1: La millor música per sentir-se bé.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.
0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.

Imagina Radio. Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes, una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
3: No esperis més i vine a veure l'autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
4: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Un viatge sensible sobre els grans temes d'aquest poeta valencià: l'amor, el cos, la tendresa, la memòria col·lectiva, la lluita i l'estima per la llengua i la terra. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
5: Atenció, amants del guinyot! Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, setena edició del concurs de guinyot Logolafre in Memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.

0: Poder Hogar. Smart TV de 75 polzades, 599 euros. Frigorífic de dues portes, primera marca, 219 euros. I assecadora de 8 quilos amb bomba de calor, 359 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Poder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
1: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
2: Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.

0: Sona lo despertador. Lo pares. Torna a sonar. Lo tornes a parar. Et despertes. Vas a la dutxa. Et fas un cafè. Esmorzes.
1: La vida al matí pot ser molt dura. Però Imagina Ràdio tenim la solució.
2: De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat.
1: I l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja. De bon matí, a Imagina Ràdio.
3: Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: música d'Olivia Rodrigo. Ja són les 8 i 6 minuts del matí. Avui és divendres, és dia 9 d'octubre de 2026. I avui, pues, aquí estem, des d'ara i fins les 9 i mitja, com sempre, per acompanyar-te en este primer ratet del matí, que a vegades pues, potser és el més feixuc. Eh? Així que nosaltres estem aquí per servir-te i per acompanyar-te, sobretot. Avui al de bon matí, pues mira, ens posarem al dia. Jo crec que és importantíssim i això ho fem tots els dies. I és que, com et deia, ens posem al dia, valgui la redundància, amb l'informatiu amb Andrea Maqueda, també amb el repàs als titulars en portada. I a més, com que és divendres, també farem una ullada a la portada del setmanari L'Ebre, algun dels temes que destaquen aquesta setmana en portada en el número que sortirà d'aquí un ratet. És divendres, així que cal parlar de cine, cal parlar també d'activitats del cap de setmana, tindrem a Eloi Cosso amb el temps, i avui també t'he de dir que hi haurà algun moment que parlarem d'Oques Grasses, perquè ja és que demà ja és l'últim concert de la història d'Oques Grasses, i bueno, en parlarem d'aquí un ratet també. I res, mira, que són les 8 i 7 minuts, així que ara sí comença el de bon matí. Molt bon dia i benvinguts i benvingudes, claro.
1: Fins a les 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
0: I com sempre tindrem aquí al de bon matí, pues, la millor música. Claro que sí, comencem amb el Sweetbox, la cançó es diu Everything Gonna Be, i després ja vindrà Julieta Venegas.

0: ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
1: Fins a les 9:30 de bon matí a Imagina Ràdio.

0: Notícies, actualitat, bona companyia, companyia. I la millor música per sentir-se bé. Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Quan tinc tos, la mama em dona amb el Rossend Margalef.
2: Avi de la dona per ser molt fort.
3: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, geleia reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns, estem al Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
4: Rossend Margalef, la mel de casa.
0: Preparat per rebobinar en el temps?
5: Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard. Amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique. Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
6: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
7: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.

Fins a les 9 i mitja, de bon matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina. Imagina Ràdio.

0: matar xinxa.
1: La música de Figaflauas, la cançó es diu La Fresca i són ja les 8 i 20 minuts del matí. Anem a fer una ullada als titulars en portada d'avui divendres.
2: De bon matí, Imagina Ràdio.
1: Comencem amb la portada de La Vanguardia. Diu l'Aspre dol per la Mari Carmen augurar una campanya electoral rude. El PP de Madrid i el Senat rebutja afegir-se a l'homenatge de l'esquerra a la veïna desnonada. Feijóo denuncia la manipulació emocional del PSOE a propòsit de la mort de l'anciana. D'altra banda, Esquerra Republicana estudia un pla B per si Rufián decideix renunciar a ser el candidat republicà. L'alternativa seria Jordi Albert, portaveu adjunt del Parlament. I diu que és que Esquerra Republicana pensa en un candidat alternatiu a Gabriel Rufián per a les eleccions del 29N si acaba pues, renunciant finalment. Cal dir que el termini per prendre aquesta decisió venç diumenge i l'alternativa podria ser, pues, com dèiem, Jordi Albert, el portaveu adjunt de la formació al Parlament. Anem a parlar ara de guerra, perquè Putin s'encarnissa amb els civils ucraïnesos. Dimecres, un atac rus va causar 22 morts en un edifici del nord d'Ucraïna. Ahir, les autoritats del país van denunciar un altre bombardeig amb diverses víctimes a Kramatorsk. L'atac va destrossar un autobús ple de passatgers i va fer 33 morts i 18 ferits. Un segon autobús que circulava pel lloc també va rebre aquest impacte. Més coses, la moda de la proteïna dispara el consum d'ous. El Tribunal Superior anul·la el decret que veta universitats privades noves. També es parla sobre la poeta canadenca Anne Carson, que guanya el Nobel per la seva obra audaç i inventiva. Tot plegat és una mica boig, diu, reacciona la premiada des de la cuina de casa seva a Islàndia quan li diuen que ha guanyat aquest premi Nobel. Demanda Meta pel suïcidi d'una de les seves moderadores. A veure com va aquest tema. Més coses. A la portada del periòdico, Espanya obligarà les energètiques a blindar les reserves de gas. El govern eleva els objectius del nivell dels dipòsits establerts per la Unió Europea per al 2027 davant l'escalada de preus. Enagas preveu que els magatzems estiguin plens al 87% de la seva capacitat el dia 1 de novembre. Esquerra Republicana postula Jordi Albert com a candidat mentre Rufián no es decidís. Això espera, com dèiem fa un moment, per a les eleccions del 29 de novembre. El negoci de les cases de colònies escolars cau un 80% pel boicot del professorat del sector, que mou 50 milions a Catalunya, té tancaments en cadena si persisteix aquest bloqueig. D'altra banda, cop a la resistència, ho titulen, Rússia llança bombardejos indiscriminats contra civils a diverses ciutats ucraïneses i mata a 30 persones a Kramatorsk. La poeta canadenca, com dèiem, Anne Carson, sent el Nobel de Literatura. I també un apunt esportiu, concretament de futbol, diu el Barça i el Madrid reforcen els seus equips amb 450 milions en fitxatges. Anem ara de seguida a les portades territorials. A Tarragona, diari més, el 19 d'octubre les sirenes sonaran a tot Catalunya, diu el titular. El govern ha anunciat el primer simulacre simultani d'emergència per accident químic amb alertes que han d'arribar a gairebé un milió de persones. A Tarragona, el parador al Banc d'Espanya supera el primer examen i el ple dictarà sentència. I és que els grups van aprovar ahir dur el projecte a la sessió del 16 d'octubre, on el govern encara no té el suport assegurat. Tarragona i Lleida es preparen per jugar un paper clau en la logística global, això en economia. Els robatoris de coure inhabiliten la circulació de trens a l'R14 fins al 2027. I també es parla d'esports, la flama de la inclusivitat. Tarragona va rebre ahir la torxa dels Jocs Especial Olímpics 2026, que comencen a disputar-se avui mateix. I més notícies territorials amb la portada del Segre. Lleida té 55.000 cases sense ús habitual, un terç del parc immobiliari. Desenes de persones exigeixen una solució al problema de l'habitatge a la seu en plena tempesta política per la mort de Mari Carmen. La renda mitjana de Ciutat Jardí dobla la de la resta de barris de Lleida, Rambla, Ferran Estació, en el pol oposat. I és que aquesta renda va ser el 2024 de 68.177 euros, el doble que la gairebé de tots els altres barris de Lleida. El pol oposat, com dèiem, està Rambla, Ferran Estació, amb 29.827 euros.

0: l'assalt de Duran. I també es parla, diu Or Històric, de la lleidatana Ai Tsunoda en el Mundial de Judo. Supera la final a l'austriaca Michael Polleres, que la va privar del bronze als Jocs Olímpics de París en la modalitat de menys de 70 quilos. I acabem ara parlant d'esports. El Mundo Deportivo també es parla de judo i de la lleidatana Ai Tsunoda, que guanya aquest or. Sobre el Barça, diu Marató, el clàssic, el Barça torna a la competició amb un calendari molt complicat fins al primer duel amb el Madrid. El Flick Team afrontarà un partit a casa i tres a domicili. L'equip de Mourinho just lo contrari, diu. I acabem parlant del Màlaga espanyol, que serà avui a les 9 de la nit. L'Espanyol ha de començar de nou i ha empugado de vuelta, de tornada.
1: Inma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Ràdio.
0: I arribem a les 8:30, arribem a l'informatiu.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.

0: 8 i mitja del matí, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
1: Molt bon dia, Imma.
0: L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, reclama actuacions als barrancs per minimitzar els efectes d'unes pluges molt violentes.
1: Tot i que Avinyó havia advertit que amb els barrancs nets per l'incendi s'incrementava el risc d'inundació, també reconeix que la virulència de la tempesta era inèdita i que calen mesures per mitigar els efectes d'estos episodis extrems. Entre els espais municipals afectats hi ha l'edifici consistorial i la llar d'avis, mentre que l'escola es va tancar per precaució fins ahir dijous. L'esforç ara se centra a netejar carrers i valorar desperfectes. Per parlar-ne avui tenim en nosaltres a Sílvia Estorac, regidora de l'Ajuntament de Xerta. Molt bon dia, Sílvia.
2: Bon dia a tothom.
1: Com es van viure els aiguats el passat dimarts?
2: Se van viure en moltíssima preocupació i també sorpresa. Crec que ningú mos ho esperava. En primera, els avisos d'emergència van arribar quan ja els carrers estaven inundats i després per la gran quantitat d'aigua que va caure en un moment. Aquelles històries que mos contaven o que sentíem a la gent més gran de les rieres de les valls, pues, se van convertir en realitat i van transformar els nostres carrers en aigua marrón i fang. Per sort, només han patit danys materials, pues, baixos de cases inundats, pàrquings, almacens, plens de fang, cotxes o contenidors arrastrats, i també el no poder tenir llum ni cobertura també va ser bastant agobiant. No poder saber com està la teva gent o no poder comunicar a la resta que estàs bé, pues, no és gens agradable.
1: Clar. I dos dies després, en quina situació es troba el municipi actualment?
2: Sorprenentment estem en plena recuperació. Els serveis d'emergència i l'Ajuntament del poble estan fent una feina espectacular. Hi ha carrers que sembla que no hi hagués passat res, però sobretot s'ha d'agrair a la gent del poble. Si no hagués sigut per la quantitat de veïns i veïnes que s'han arromangat i s'han posat a ajudar a tothom, no estaríem recuperant la normalitat tan pront, te trobo. Òbviament, encara hi ha molts desperfectes, moltes cases danyades i sobretot la muntanya, que no ho sabem del tot cert, però sí que han desaparegut molts llocs emblemàtics per a nosaltres i que per mala sort probablement no tornarem a veure. Però repeteixo, tots són danys materials. La gent del poble sí que tenim un susto molt gran, però també estem bé, que és el més important.
1: Bé, Sílvia, pues, moltíssimes gràcies per atendre'ns i pel teu temps. Molt bon dia i molt bon cap de setmana.
2: Gràcies a vosaltres.
0: El campus Terres de l'Ebre de la URB testa l'ús de la realitat virtual per poder fer front a l'assetjament sexual.
1: Estudiants i membres de la comunitat universitària del campus Terres de l'Ebre de la URB van poder provar la setmana passada com les noves tecnologies i també l'educació social poden ajudar a fer front a aquests casos i, sobretot, a millorar la sensibilització davant del problema. El projecte Si no ho vius, no ho sents vol afavorir l'empatia, la reflexió crítica i la presa de consciència al respecte. Estudiants que han participat en l'activitat han valorat positivament l'experiència.
0: I en agenda Amposta acull la primera jornada modernista de béns mobles de les Terres de l'Ebre.
1: Els interiors dels edificis, els elements ornamentals i els oficis artesanals centraran este dissabte una jornada dedicada a aprofundir les parts menys conegudes del patrimoni modernista. El programa posarà el focus en professionals com fusters, vitrallers, guixaires, dauradors o marbristes i també les tècniques i materials que van utilitzar. Amposta i Tortosa seran les principals referències d'una trobada que inclourà diverses ponències sobre patrimoni, història i conservació. La jornada acabarà al migdia i a la tarda hi haurà una visita guiada a la Casa Fàbregas. La participació és oberta al públic, però cal inscripció prèvia.

0: Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
1: Avui divendres ens despertem amb un cel serè o poc ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Pel que fa a les temperatures, seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 8 i 12 graus, mentre que les màximes arribaran als 20, 21, 22 i 23 graus a les hores centrals.
0: Molt bé, Andrea, pues moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 del matí.
1: Fins després.
2: La processionària del Pi provoca irritacions en oïdes, nas i gola en els humans i problemes greus a les mascotes. Ara és el moment d'actuar. Tens temps fins a finals d'octubre. Oblida't de la processionària del Pi durant 2 anys amb el tractament d'endoteràpia de Cintia Jardineria, un procediment que actua des del cor del Pi. Informa't a cintiajardineria.com o trucant al 629 988 566.
3: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 97 45 60 66.
2: Aquesta tardor puja al següent nivell amb estil. Les màquines estil us donen la potència, l'autonomia i el control que necessites en cada tasca. Tallar, bufar, podar, fes-ho fàcil, fes-ho amb bateria. Descobreix ara les nostres ofertes.

0: Apa'ns a Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
2: Viu una nit màgica a Jesús. Divendres 9 d'octubre a les 8 del vespre, inauguració de l'exposició a cel obert del cicle Inmart, amb Noel Luna en concert.
3: Avui de bon matí.
2: Cançó d'autor a veu i guitarra en acústic al claustre Immaculada de Jesús. Entrada gratuïta. No t'ho perdis.
4: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Imagina.

0: Imagina Ràdio. De bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
1: Setmanari L'Ebre, el mitjà de referència de la premsa comarcal a les Terres de l'Ebre.
2: Anem a fer ara una ullada a la portada del Setmanari L'Ebre d'aquest número que d'aquí un rato tindràs al teu punt de distribució habitual. És el 1245. Càstig recurrent, diu el titular, diu els aiguats del 2 i el 6 d'octubre. Col·lapsen carreteres, camins, camps, la xarxa energètica i de telecomunicacions i nuclis urbans. Els alcaldes del Baix Ebre i Montsià reclamen més agilitat en la tramitació dels ajuts i més inversió en prevenció. I aquest titular, aquesta notícia, està il·lustrada amb una imatge de veïns de Xerta intentant moure un vehicle al mig de la riuada d'aigua que inunda el carrer, un carrer anomenat carrer Sant Martí, després del xàfec d'aquest passat dimarts. Més coses, més temes, un reportatge, també es fa referència al reportatge, alumnes de la URB es posen a la pell de les que pateixen assetjament. Notícia que comentava abans la nostra companya Andrea Maqueda a l'informatiu també. El 13 franquista torna al grup del Temple de Tortosa, Junts per Tortosa a favor i Movem PSC s'absté, diu. El riu Ebre minva l'equivalent a 22 mini-transbassaments. El tancament de l'any hidrològic confirma la notable reducció del cabal a Tortosa entre els anys 2021 i 2026. També una de les notícies en economia, en notícies de la setmana, és que l'empresa familiar portuguesa Lucía Ves compra el grup Padesa. Antifrau insta a reclamar a EUSES la despesa de llum i aigua. I també diu que Amposta tancarà els centres d'aus de desintoxicació. Acabem parlant de ciclisme. A la portada del Setmanari L'Ebre es fa referència al Control Pack, que serà l'únic equip professional UCI continental català. Aquest mes i més a la portada del Setmanari L'Ebre i sobretot a l'interior del setmanari. Com sempre, temes de la setmana, temes que ens impliquen a tots al final perquè són temes que es refereixen al 100% a casa nostra.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio 103.9 FM.
3: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i sobretot esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
4: Estàs a l'oficina, estudiant o fent teletreball. I l'ordinador...
5: Si ets una empresa, un professional o un particular, a Altercom 21 fem que la tecnologia treballi per tu. T'ajudem amb informàtica, ciberseguretat, serveis al núvol, porters electrònics, antenes de televisió, solucions a mida, proximitat i confiança. Ens trobaràs al carrer Sagrat Cor 3, Raval de Cristo, 977-44-67-17. Altercom 21, tecnologia, seguretat i comunicacions per al teu dia a dia.
6: El Centre Picasso d'Horta és un museu situat a l'antic hospital i permet conèixer les dues estades de Picasso a aquest petit poble. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
7: Necessites un vehicle per al teu negoci? No tots et donen les mateixes prestacions. A JMS Vehicles Industrials seleccionem exhaustivament les millors furgonetes i vehicles industrials seminous. Furgons de gran volum, combis, carrossats amb plataforma, camions bolquet, furgonetes comercials o la nova línia de producte JMS Fred. Vine a veure el nostre estoc permanent d'isotèrmics i frigorífics llestos per entrega immediata. A Amposta, carretera de Freginals número 4, a la rotonda de Maruja Pla. JMS Vehicles Industrials. Som el motor del teu negoci.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.

0: I és el títol d'aquesta cançó, la música de Pet Shop Boys. Les 8:53 minuts del matí, i ara pues, anem a veure els números de la sort.
1: Imagina Ràdio, de bon matí.
0: Així que anem a fer una ullada als resultats dels sortejos efectuats ahir dijous. Comencem amb la Primitiva, que la combinació guanyadora va ser la formada pel 6, el 7, el 14, el 16, 21 i 37. El complementari és el 25 i reintegrament és el número 2. Pel que fa als números de la Bonoloto, la combinació guanyadora ha estat la formada pel 2, el 8, el 25, 26, 39 i 47, complementari 48 i reintegrament el número 8. Els sortejos de l'11, el doble de l'11, l'1 i el 0, el triplex 0, 8 i 7. I finalment el cupó diari de l'11 ahir dijous, el número premiat va ser el 89.260 i la sèrie la 30.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.

Des de principis dels 2000, la música de la Quinta Estació, la cançó és Diu Daria. I en 2 minuts i mig arribem a les 9 del matí, arribem a hora punta i ho fem amb la música d'Olivia Dean. La cançó es diu Man I Need.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
4: Les 9 del matí, hora d'informatiu, i hora també de donar la benvinguda, de saludar, millor dit, a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
5: Molt bon dia.
4: L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, reclama actuacions als barrancs per minimitzar els efectes d'unes pluges molt violentes.
5: Tot i que Avinyó havia advertit que amb els barrancs nets per l'incendi s'incrementava el risc d'inundació, també reconeix que la virulència de la tempesta era inèdita i que calen mesures per mitigar els efectes d'estos episodis extrems. Entre els espais municipals afectats hi ha l'edifici consistorial i la llar d'avis, entre que l'escola es va tancar per precaució fins ahir dijous. L'esforç ara se centra a netejar carrers i valora desperfectes.
4: El campus Terres de l'Ebre de la URB tasta l'ús de la realitat virtual per poder fer front a l'assetjament sexual.
5: Estudiants i membres de la comunitat universitària del campus Terres de l'Ebre de la URB van poder provar la setmana passada com les noves tecnologies i també l'educació social poden ajudar a fer front a estos casos i, sobretot, a millorar la sensibilització davant del problema. El projecte Si no ho vius, no ho sents vol afavorir l'empatia, la reflexió crítica i la presa de consciència al respecte. Estudiants que han participat en l'activitat han valorat positivament l'experiència.
4: I en agenda Amposta acull la primera jornada modernista de béns mobles de les Terres de l'Ebre.
5: Els interiors dels edificis, els elements ornamentals i els oficis artesanals centraran este dissabte una jornada dedicada a aprofundir en la part menys coneguda del patrimoni modernista. El programa posarà el focus en professionals com fusters, vitrallers, guixaires, dauradors o marbristes i també les tècniques i materials que van utilitzar. Amposta i Tortosa seran les principals referències d'una trobada que inclourà diverses ponències sobre patrimoni, història i conservació. La jornada acabarà al migdia i a la tarda hi haurà una visita guiada a la Casa Fàbregas. La participació és oberta al públic, però cal inscripció prèvia.
6: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
7: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
6: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
7: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
6: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
8: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
4: I Andrea, sobre temps i temperatures, que ens contes com ho tindrem?
5: Avui divendres ens hem despertat amb un cel serè o poc ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Pel que fa a les temperatures, seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 8 i 12 graus, mentre que les màximes arribaran als 20, 21, 22 i 23 graus a les hores centrals.
4: Molt bé, Andrea, pues, moltes gràcies. Que passes bon dia, bon cap de setmana llarg, que tornem dimarts.
5: Sí, sí.
4: I això, fins dimarts.
5: Molt bon dia i molt bon cap de setmana llarg per a tothom.
4: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora apunta, tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio i si no, a més, també pots connectar-te a imaginaradio.cat les 24 hores del dia per saber-ne una mica més.
9: Recordes això?
10: Somriu!
9: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
11: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els bràquets tradicionals.
12: Demana la teva primera visita gratuïta.
11: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28 Tortosa.
12: O ebreclinicdental.com.
11: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197 Amposta.
12: O montsiadental.com.
11: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 Vinaròs.
12: O azahardental.com.
11: Fes com jo i somriu a la vida.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
13: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: La música d'Oques Grasses, Petaru, recordem com dèiem a primera hora, Oques Grasses, demà últim concert, i ara de seguida en parlarem, però de moment anem per parts. Oques Grasses, Petaru, la cançó avui en català, aquí al De Bon Matí.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: De Bon Matí. Imagina Ràdio.

0: I bé, com deia, anem a parlar d'Oques Grasses. Demà és l'últim concert. Avui també hi ha concert. Demà és l'últim. I qui estarà al concert d'Oques Grasses? Doncs pues Roger Franquet, bon dia.
1: Bon dia, que feia dies que no estava per aquí al De Bon Matí.
0: Ah, sí, sí, sí, feia dies que no t'escoltàvem. No sé qui et veia, però no t'escoltàvem per aquí al matí.
1: Sí.
0: Roger, demà estaràs.
1: Demà últim concert de la banda. Allí estaré, a l'estadi Lluís Companys, que tinc moltíssimes ganes, la veritat.
0: Home, és que quan fa que tens l'entrada?
1: Farà quasi un any,
0: sí, claro,
1: però un any, jo crec que un any.
0: Jo diria que va ser ara fa un any,
1: sí.
0: per aquestes dates també, octubre, després de l'estiu que es va anunciar,
1: sí.
0: L'últim concert, que en principi havia de ser el de demà,
1: sí.
0: No? Que ahir ho comentàvem, de fet,
1: sí, sí,
0: que
1: sí.
0: Jo no recordava que fos així, demà havia de ser l'últim, però com se van vendre tantes entrades, van anar, no? Pues en...
1: Jo recordo que crec que en 18 minuts, no sé si 18 o 22, alguna cosa així, recordo,
0: Ostres,
1: no ho tinc molt clar. Se van acabar les entrades i llavors van decidir afegir 3 concerts més, 3 abans de l'última data, que és la de demà.
0: Molt bé. I ara estic mirant la capacitat a l'estadi Lluís Companys, que 55.926 espectadors caben.
1: Cada concert tindrà... Sí. Sí, sí, sí.
0: És que se diu ràpid, això,
1: És moltíssima gent, i encara més, tenint en compte que és un grup català.
0: Claro, claro, però claro, és el que diem. Jo crec que ja... Claro, és que és l'últim. O sigui, el que no ho hagi viscut demà ja no ho viurà.
1: No.
0: Llavors, jo penso que també hi ha molta gent que també la van comprar en plan de pel FOMO, mica.
1: Sí.
0: Crec.
1: No?
0: Jo crec que sí.
1: És
0: no?
1: Més, també, que jo crec que l'experiència... i saber que és el seu comiat, que és
0: claro.
1: El final, i serà algo ja vinculat més en un sentiment, no?
0: Claro.
1: A que a viure al ple pulmó les seues lletres de les cançons,
0: claro.
1: Que també,
0: Roger, claro, dimarts ne parlarem més rato, vull dir que ara tampoc ho allargarem, això. Dimarts vindràs, mos contaràs coses del concert.
1: Sí.
0: No sé si vols afegir alguna, perquè s'han publicat moltes coses, s'ha fet algo d'espoiler ja, per ahí.
1: S'han publicat moltes coses, jo, per exemple, cada cosa que veia ho passava ràpid, perquè
0: vale.
1: No vull tindre cap spoiler. Sí que és veritat que quan van penjar la setlist, algú
0: claro.
1: va decidir penjar-la, no? per a la gent
0: sí,
1: que anava
0: sí,
1: després.
0: Sí.
1: Sí que la vaig mirar. Vaig dir a veure quines bueno. cançons fan, però
0: claro.
1: Bueno, això...
0: Però jo penso que a cada concert hauran fet algun petit canvi, no? Penso, no sé, o potser
1: no
0: l'últim potser serà, hauria de ser el més especial, no?
1: També s'ha comentat que potser a l'últim arriba algun artista convidat, tot i que és una cosa que sempre s'ha dit que no hi hauria cap artista, ja us ho contaré.
0: Pues sí, dimarts
1: també
0: mos ho contes.
1: Diuen
0: sí.
1: que avui potser va Piqué, Pau Cubarsí al concert, dissabte potser estirà Aitana.
0: Ja.
1: Però d'espectadors,
0: a veure què passa. Ah, vale. Roger, per acabar, escoltarem només un fragment perquè hem escoltat la cançó en català, però quina és aquella cançó? Ja no mirant la setlist, però aquella que dius és que tinc moltíssimes ganes, claro, no et preguntaré quina és la que no pot faltar, perquè si saps quines sonaran, però quina és aquella que dius tinc tantes ganes d'escoltar-la en directe?
1: Mira, la que està sonant ara, a mi m'encanta perquè la fusió d'Oques Grasses i Julieta...
0: O sigui, és que té una veu Julieta...
1: A mi és una de les que em posa els pèls de punta, no?
0: Una mica enrere.
1: Però sí que és veritat que tinc moltes ganes d'escoltar, perquè no l'he sentit mai en directe, La gent que estimo.
0: Ostres, és que jo crec que La gent que estimo és d'aquelles cançons que es quedaran a l'haver de la música en català,
1: sí.
0: Tal com en el seu dia Boig per tu, que encara avui
1: sí.
0: en dia és una cançó que sona, o L'Empordà de Sopa de Cabra, o El bon dia dels pets, jo crec que aquesta també es quedarà. Pues bueno, escoltem un fragment d'esta, Roger, i fins dimarts.
1: I mos trobem dimarts aquí per a parlar-ne.
0: I mos ho contes tot.
1: Perfecte.
0: Pues gràcies.
1: A tu.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Els dies 10 i 11 d'octubre, 23a edició de la Fira de l'Aiguardent de Prat de Comte. Aquest any amb un pregoner de luxe, l'expresident del Barça, Sandro Rosell. Viu l'esperit de Comte. La gent del poblet obre les portes de casa seva per a tastar els seus dolços, el pa i, per suposat, l'Aiguardent. A més, exposicions, activitats infantils, food trucks, tas de vins, música i animació, sopar d'aiguardenters, parades d'artesania, demostració d'oficis i moltes més activitats programades. 10 i 11 d'octubre, Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte.
2: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini, 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
4: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
3: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
4: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
5: Necessites un vehicle per al teu negoci? No tots et donen les mateixes prestacions. A JMS Vehicles Industrials seleccionem exhaustivament les millors furgonetes i vehicles industrials seminous. Furgons de gran volum, combis, carrossats en plataforma, camions bolquet, furgonetes comercials o la nova línia de producte JMS Fred. Vine a veure el nostre estoc permanent d'isotèrmics i frigorífics llestos per entrega immediata. A Amposta, carretera de Freginals número 4, a la rotonda de Maruja Pla. JMS Vehicles Industrials. Som el motor del teu negoci.
0: Imagina Ràdio. De bon matí fins a les 9:30.

0: En la cançó Sacrifice són les 9 i 18 minuts del matí i ara mateix pues, parlarem d'algo que mos preocupa, que és el temps i les temperatures.
1: De bon matí, Imagina Ràdio.
0: Bé, com dèiem, pues és hora de parlar del temps, parlar de temperatures, i en qui millor que en Eloi Cosso de la Fundació Mercè Pla. Eloi, bon dia.
2: Bon dia.
0: Anem a parlar del temps. A tots mos preocupa el temps, tots estem, mos passem el dia, crec, mirant al cel, mirant a veure... així que què? Com ho tindrem? Fa vent?
2: Doncs sí, el vent amb tendència a fluixar molt i fins i tot desaparèixer de cara a aquest cap de setmana amb una falca anticiclònica que s'instal·larà a casa nostra entre 1025 i 1030 hectopascals, que portarà doncs, aquesta baixada fins diumenge, però té data de caducitat, sembla, perquè serà una muntanya russa constant tot això en el tema de les temperatures. I la setmana vinent, doncs, temperatures una altra vegada per sobre de la mitjana climàtica, entre 3 i 4 graus per sobre, cap als 26-27 graus aproximadament, potser 28 cap a l'extrem sud, veurem. I, bueno, també ens hem de fer ressò dels aiguats molt forts que van caure a la zona de Xerta, Aldover, Paüls, Alfarra, Regués, Roquetes... Montsià, no gaire, fins i tot gens, va ploure, crec.
0: Ja, bueno, en algun... Claro, a partir del cap de setmana, a partir de diumenge ja, almenys a Amposta, no sé les altres poblacions, però el Montsià és on menys ha plogut, per aquesta
2: almenys,
0: setmana.
2: I la problema és Luca també, no hi ha manera, no sé què passa, que...
0: El Baix Ebre com... se n'han portat pitjor. Jo parlo d'esta setmana, perquè divendres passat ja ho sabem, dissabte també.
2: Doncs sí, després, i a certa, sí. Jesús, 110-115, però un poc més d'una hora, no? Animalada. I, bueno, va fer estralls amb els camins, Brigada de Tortosa, de Paüls, van col·laborar, fins i tot de Tivissa, van col·laborar en les tasques de, dels efectes d'aquests aigües torrencials. I, bueno, va fer més mal que bé aquesta aigua, yeah. Tot això no serveix per res, perquè aquesta aigua corre. Si no és de temporal, malament drai, I de moment no salviré cap temporal, almenys de llevant gregal o xaloc, que pugui, doncs, arribar més pluja a casa nostra, ja fins ben entrat finals de mes, Sembla que després d'aquests episodis tan recents d'aigua, salviré una setmana, fins i tot dos, de temps molt monòton, temps molt assolellat, gens d'aire o ben poc, i boires matinals a comarques interiors i fort contrast tèrmic entre el dia i la nit. Migdies, doncs, força suaus i agradables, i nits i matinades un pèl fresques.
0: Molt
2: cap als 12-14 sí. graus, No com avui, quan he sortit de casa, que he usat la rebequeta.
0: És que fa fresca
2: avui. En què hem arribat a 9 graus a la Pobla de Massaluca i a 3 zones de la lateral de Ribera d'Ebre.
0: Molt bé. Pues bueno, Eloi, què fas de cap de setmana?
2: Potser el... Bueno, cap de setmana llarg del Pilar,
0: sí,
2: que també,
0: això,
2: bueno, no
0: ho
2: havia dit, s'alvira força tranquil, que no cal patir gens pel temps.
0: Molt bé.
2: Doncs aniré el dilluns a Fraga.
0: Molt bé.
2: Pues fan festes del Pilar.
0: Tu vas a totes les festes que pots i més, i em sembla superbé el que fas.
2: I, bueno, també a la Pobla, aquest diumenge celebra la cursa de muntanya de la Serra de les Fites.
0: Ah, molt bé. Pues bueno, mira, per aquí vulguen anar...
2: Sí, 210 i potser més, Hi ha inscrits ja.
0: Molt bé, déu-n'hi-do. Pues bueno, Eloi, gràcies i hasta la setmana que ve.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
0: Cinemes Amposta. Ara, a més de la promoció, torna per 6,50 €. A les taquilles de les sales de Cinemes Amposta d'Unió Cine Ciutat també tens aquesta opció fent la compra online a cineciutat.com i a la nostra app còmoda i fàcil. Torna per 6,50 €. Compris on compris, però sempre a Unió Cine Ciutat, Cinemes Amposta. I bueno, anem a parlar de cine. Són les 9:23 del matí. Com deia, anem a parlar de cine. Anem a parlar de Cinemes Amposta, de la cartellera de Cinemes Amposta, perquè és que, bueno, hi ha 11 sales. Què t'he de dir de Cinemes Amposta que no sàpigues? Mira, esta setmana hi ha moltíssimes estrenes, com per exemple... Estrena de La Otra Madre, també El Precio de la Red, Naza, La Vida de una Mujer, El Árbol Muy Lejano, Doraemon, també Mascotas al Rescate. És que hi ha moltíssimes estrenes. Tenim també Escape Room 2, una pel·lícula espanyola, si t'agrada el cine espanyol. També està l'última pel·lícula a la que surt Tom Cruise, que és la de Digger o Digger, no sé com es llegeix, o l'última en la que surt Anne Hathaway o Dakota Johnson, que és la de Verity, la sombra d'un enganyo. Pel·lícules, pues això, que s'estrenen aquesta mateixa setmana i que pots veure-les si t'apeteix avui mateix. Pel·lícules que s'estrenen més endavant i que es pot comprar ja l'entrada anticipada, la de Dune Part 3, que s'estrena el dimarts dia 15 de desembre a les 7 de la tarda. O també tens Vengadores Doomsday, que s'estrena el pròxim dia 17 de desembre. Són pel·lícules que això, que els hi queda un parell de mesos per estrenar, però de les que ja podries comprar la teua entrada anticipada. També pots seguir veient pues, pel·lícules com, per exemple, la de Lucky Strike o també la del Ser Querido, que encara continua en cartellera, el Ser Querido cine espanyol. És que a mi m'encanta el cine espanyol, amb Javier Bardem, Victoria Luengo, Raúl Arévalo. És una pel·lícula que està tenint boníssima crítica, com està tenint boníssima crítica, i et recomano, i l'he vist este cap de setmana, pues, La Bola Negra. És que l'última pel·lícula de Los Javis s'estrenava el passat dia 25 de setembre, continua en cartellera, avui 3 sessions, però demà n'hi ha 6, diumenge hi ha 7 sessions per veure-la. O sigui, és una pel·lícula que jo personalment, mira, te la recomano, si t'agrada el cine espanyol, i si no, pues, també val la pena veure-la. Així que res, Cinemes Amposta, que pots comprar la teua entrada a través de la pàgina web, a través de la seva aplicació, que és el que sempre et recomano, perquè així ja vas amb el teu QR, t'evites cues. I res, que s'ha d'anar al cine, que és importantíssim no perdre este art de que facin cine, perquè si no anem a les sales, pues, al final tot ho perdrem. I res, que Cinemes Amposta, que si no saps què regalar, pues, també és una boníssima opció, perquè mira, escolta això.
3: Vols ser original amb els teus amics, la teva parella o amb qualsevol familiar? Aleshores, regala alguna cosa diferent.
4: Totes les setmanes, les millors pel·lícules d'estrena.
3: Bonus al cinema és un regal. 10 vals bescanviables per anar al cine a un preu molt reduït.
4: Bonus al cine és un regal d'Unió Cine Ciutat.
3: Consulta les condicions a unioscineciutat.com.
4: Cinemes Amposta.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Imagina.
0: I mira, ara que parlàvem de cine tu i jo i et deia que vaig anar a veure La Bola Negra este passat cap de setmana, doncs mira, escolta'm, que estic en bucle en la banda sonora de La Bola Negra, estic en bucle en informació sobre La Bola Negra i que acabarem amb el tema central. Guitarrica de la Fuente, això es diu La Nieve, i res, desitjar que passis bon cap de setmana llarg. Recorda que dilluns és festiu, que no estarem, però que ens trobem dimarts aquí a les 8. Bon cap de setmana. I et deixo això, pues, amb Guitarrica de la Fuente.

0: La millor música.
1: Per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions.
2: La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, reclama actuacions als barrancs per minimitzar els efectes d'unes pluges molt violentes. Tot i que Avinyó havia advertit que amb els barrancs nets per l'incendi s'incrementava el risc d'inundació, també reconeix que la virulència de la tempesta era inèdita i que calen mesures per mitigar els efectes d'estos episodis extrems. Entre els espais municipals afectats hi ha l'edifici consistorial i la llar d'avis, mentre que l'escola es va tancar per precaució fins ahir dijous. L'esforç ara se centra a netejar carrers i valorar desperfectes. El campus Terres de l'Ebre de la URB testa l'ús de la realitat virtual per poder fer front a l'assetjament sexual. Estudiants i membres de la comunitat universitària del campus Terres de l'Ebre de la URB van poder provar la setmana passada com les noves tecnologies i també l'educació social poden ajudar a fer front a estos casos i, sobretot, a millorar la sensibilització davant del problema. El projecte Si no ho vius, no ho sents vol afavorir l'empatia, la reflexió crítica i la presa de consciència al respecte. Estudiants que han participat en l'activitat han valorat positivament l'experiència. I en agenda, Amposta acull la primera jornada modernista de béns mobles de les Terres de l'Ebre. Els interiors dels edificis, els elements ornamentals i els oficis artesanals centraran este dissabte una jornada dedicada a aprofundir en la part menys coneguda del patrimoni modernista. El programa posarà el focus en professionals com fusters, vitrallers, guixaires, dauradors o marbristes i també en les tècniques i materials que van utilitzar. Amposta i Tortosa seran les principals referències d'una trobada que inclourà diverses ponències sobre patrimoni, història i conservació. La jornada acabarà al migdia i a la tarda hi haurà una visita guiada a la Casa Fàbregas. La participació és oberta al públic, però cal inscripció prèvia.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel serè o poc ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Pel que fa a les temperatures, seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 8 i 12 graus, mentre que les màximes arribaran als 20, 21, 22 i 23 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Dilluns 12 d'octubre, la tradició torna en posta amb la 36a festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Dilluns 12 d'octubre, a partir de les 10:30 hores, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeemposta.cat i emposta.cat.
2: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
3: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
4: A Vic Mac Mayor t'ho posem fàcil.
3: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
4: Tot el que imagines al millor preu.
3: Vic Mac Mayor.
4: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
5: Preparat per rebobinar en el temps?
6: Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club.
5: Rebobina.
6: Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90.
5: Rebobina.
6: Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda.
5: Entrades a Ebretique.
6: Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club.
5: Els 80 i 90 tornen a la pista.
7: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
2: Aquest cap de setmana arriba una nova edició del FestiCamp,
1: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
2: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a etca.cat i amposta.cat.
3: A la pròxima oportunitat, giri cap a Audi i Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
4: Per fer un GPS que m'entén. Aquest octubre canvia de cotxe i de ruta. Liquidació d'estoc de Volkswagen i Audi Mercamotor Tortosa. Descobreix els vehicles disponibles i consulta les condicions de la promoció. Només durant aquest octubre.
5: Els dies 10 i 11 d'octubre, 23a edició de la Fira de l'Aiguardent de Prat de Comte. Aquest any amb un pregoner de luxe, l'expresident del Barça, Sandro Rosell. Viu l'esperit de Comte. La gent del poblet obre les portes de casa seva per a tastar els seus dolços, el pa i, per suposat, l'Aiguardent. A més, exposicions, activitats infantils, food trucks, tas de vins, música i animació, sopar d'aiguardentès, parades d'artesania, demostració d'oficis i moltes més activitats programades. 10 i 11 d'octubre, Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte.
6: La mamoplàstia és la cirurgia que millora el tamany i la forma dels pits de la dona sense que impedeixi la lactància i els controls ginecològics.
7: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
6: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info www.martinezparis.com.
8: Sentiu l'olor de mar i d'arrossos acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, 40a diada de l'arrossejat amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de l'arrossejat. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
9: Imagina Ràdio.

0: Són les 11. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, reclama actuacions als barrancs per minimitzar els efectes d'unes pluges molt violentes. Tot i que Avinyó havia advertit que amb els barrancs nets per l'incendi s'incrementava el risc d'inundació, també reconeix que la virulència de la tempesta era inèdita i que calen mesures per mitigar els efectes d'estos episodis extrems. Entre els espais municipals afectats hi ha l'edifici consistorial i la llar d'avis, mentre que l'escola es va tancar per precaució fins ahir dijous. L'esforç ara se centra a netejar carrers i valorar desperfectes. El campus Terres de l'Ebre de la URB testa l'ús de la realitat virtual per poder fer front a l'assetjament sexual. Estudiants i membres de la comunitat universitària del campus Terres de l'Ebre de la URB van poder provar la setmana passada com les noves tecnologies i també l'educació social poden ajudar a fer front a estos casos i, sobretot, a millorar la sensibilització davant del problema. El projecte Si no ho vius, no ho sents vol afavorir l'empatia, la reflexió crítica i la presa de consciència al respecte. Estudiants que han participat en l'activitat han valorat positivament l'experiència. I en agenda, Amposta acull la primera jornada modernista de béns mobles de les Terres de l'Ebre. Els interiors dels edificis, els elements ornamentals i els oficis artesanals centraran este dissabte una jornada dedicada a aprofundir en la part menys coneguda del patrimoni modernista. El programa posarà el focus en professionals com fusters, vitrallers, guixaires, dauradors o marbristes i també les tècniques i materials que van utilitzar. Amposta i Tortosa seran les principals referències d'una trobada que inclourà diverses ponències sobre patrimoni, història i conservació. La jornada acabarà al migdia i a la tarda hi haurà una visita guiada a la Casa Fàbregas. La participació és oberta al públic, però cal inscripció prèvia. I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel serè o poc ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Pel que fa a les temperatures, seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 8 i 12 graus, mentre que les màximes arribaran als 20, 21, 22 i 23 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, amants del guinyot. Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, 7a edició del concurs de guinyot Logolafre in memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.
2: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
3: Odontologia honesta. És veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
4: És el moment. Aprofita els grans descomptes a Mi Electro Moderogar. Smart TV de 75 polzades, 599 euros. Frigorífic de dues portes, primera marca, 219 euros. I assecadora de 8 quilos amb bomba de calor, 359 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar. 70 i 70, per alguna cosa serà.
5: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
6: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: La Via Verda d'Horta et reserva racons sorprenents i seductors. Pots passejar a peu, a cavall o bicicleta. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
1: Dilluns 12 d'octubre, la tradició torna a batre a la 36ena Festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. Batuda potes, xaranga suc d'anguila, guardet lo cantador, jotes de les dones de Deltebre, passejada en carro i, si vols, gaudeix de l'experiència completa dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserves al 977-26-1026. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Detingut un home per 6 robatoris violents a dones d'edat avançada a Tortosa. La investigació es va iniciar després de detectar un augment significatiu dels robatoris amb violència a la zona del barri del Temple i als voltants. L'agressor actuava en solitari i abordava dones d'edat avançada a qui feia fortes estrabades per sostreure els cadenes o penjolls d'or que portaven al coll. En alguns casos, va provocar lesions i marques al coll o al pit de les víctimes, que tenen entre 70 i 87 anys. L'arrestat passarà en les pròximes hores a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa. L'Aldea suma una tercera flor d'honor al seu reconeixement com a Vila Florida. El municipi es va incorporar al moviment Viles Florides l'any 2021 i va obtenir les dues primeres distincions al 2022. Ara, l'Aldea ha aconseguit la tercera flor d'honor, que reconeix la tasca de manteniment i millora dels espais verds i l'enjardinament urbà. La distinció es va fer oficial el passat divendres a Reus, durant la 15a gala de les flors d'honor. L'Ajuntament assegura que el reconeixement és un estímul per continuar millorant els carrers i les places i incorporar-hi més espais verds. El fons personal de Carmel Biarnés obre noves vies de recerca sobre Ascó i les Terres de l'Ebre. Este dissabte, Ascó acollirà la 17a jornada d'estudis locals i territorials Carmel Biarnés, dedicada enguany al seu fons personal. El programa inclourà dues ponències sobre la seva vida, obra i vessant literari, i acabarà amb un concert del cor de cambra femení Scherzo, de Vilaseca. La jornada també vol posar en valor el paper dels arxius per generar coneixement i mantenir viu el llegat. Els documents de l'investigador, que es conserven a l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre, ja estan inventariats i es podran consultar per impulsar noves recerques. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè o poc ennuvolat a tot el territori ebrenc. Pel que fa a les temperatures, són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 8 i 12 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 20 graus a Pinell de Brai, 21 a la Ràpita, 22 a Riba-roja d'Ebre i 23 graus a Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio.

0: 6.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
4: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
5: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique, socis, a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
4: Dilluns 12 d'octubre, la tradició torna a batre a la 36a Festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. Batuda a potes, xaranga suc d'anguila, guardet lo cantador, jotes de les dones de Deltebre, passejada en carro i, si vols, gaudeix de l'experiència completa dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserves al 977-26-1026. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
6: Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Sentiu l'olor de mar i d'arrossos acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, 40a diada de l'arrossejat amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de l'arrossejat. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Les veus de Fuensanta López, Josep Lluís Villa, Arturo Gaya i la música en directe de Sergi Trenzano i Quique Pellicer donen forma a aquesta proposta íntima i emocionant. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Detingut un home per 6 robatoris violents a dones d'edat avançada a Tortosa. La investigació es va iniciar després de detectar un augment significatiu dels robatoris amb violència a la zona del barri del Temple i als voltants. L'agressor actuava en solitari i abordava dones d'edat avançada a qui feia fortes estrabades per sostreure els cadenes o penjolls d'or que portaven al coll. En alguns casos, va provocar lesions i marques al coll o al pit de les víctimes, que tenen entre 70 i 87 anys. L'arrestat passarà en les pròximes hores a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa. L'aldea suma una tercera flor d'honor al seu reconeixement com a Vila Florida. El municipi es va incorporar al moviment Viles Florides l'any 2021 i va obtenir les dues primeres distincions al 2022. Ara, l'aldea ha aconseguit la tercera flor d'honor, que reconeix la tasca de manteniment i millora dels espais verds i l'enjardinament urbà. La distinció es va fer oficial el passat divendres a Reus, durant la 15a gala de les flors d'honor. L'Ajuntament assegura que el reconeixement és un estímul per continuar millorant els carrers i les places i incorporar-hi més espais verds. El fons personal de Carmel Biarnés obre noves vies de recerca sobre Ascó i les Terres de l'Ebre. Este dissabte, Ascó acollirà la 17a jornada d'estudis locals i territorials Carmel Biarnés, dedicada enguany al seu fons personal. El programa inclourà dues ponències sobre la seva vida, obra i vessant literari, i acabarà amb un concert del cor de cambra femení Scherzo, de Vilaseca. La jornada també vol posar en valor el paper dels arxius per generar coneixement i mantenir viu el llegat. Els documents de l'investigador, que es conserven a l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre, ja estan inventariats i es podran consultar per impulsar noves recerques.
2: És temps de tardor. Tintia Jardineria us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè o poc ennuvolat a tot el territori ebrenc. Pel que fa a les temperatures, són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 8 i 12 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 20 graus a Pinell de Brai, 21 a la Ràpita, 22 a Riba-roja d'Ebre i 23 graus a Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
3: La processionària del Pi provoca irritacions en oïdes, nas i gola en els humans i problemes greus a les mascotes. Ara és el moment d'actuar. Tens temps fins a finals d'octubre. Oblida't de la processionària del Pi durant 2 anys amb el tractament d'endoteràpia de Cíntia Jardineria, un procediment que actua des del cor del Pi. Informa't a cintiajardineria.com o trucant al 629 988 566.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.
6: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Carolina.
1: Minuts d'èxit sense pausa. Aïma.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Els dies 10 i 11 d'octubre, 23a edició de la Fira de l'Aiguardent de Prat de Comte. Aquest any amb un pregoner de luxe, l'expresident del Barça, Sandro Rosell. Viu l'esperit de Comte. La gent del poblet obre les portes de casa seva per a tastar els seus dolços, el pa i, per suposat, l'Aiguardent. A més, exposicions, activitats infantils, food trucks, tas de vins, música i animació, sopar d'aiguardentès, parades d'artesania, demostració d'oficis i moltes més activitats programades. 10 i 11 d'octubre, Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte.
2: Els boscos, les muntanyes, els rius, racons per descobrir i disfrutar, i després exquisides propostes gastronòmiques. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
3: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
4: Aquest cap de setmana arriba una nova edició del FestiCamp,
3: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
4: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a edcap.cat i amposta.cat.
5: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Organitzacions ecologistes demanen al govern prohibir i aplicar una moratòria de la caça d'espècies d'aus en declivi al Delta de l'Ebre. La petició arriba pocs dies abans de l'inici del període hàbil de caça d'aquest mes d'octubre, que, segons argumenten, torna a sotmetre els fràgils ecosistemes del Delta de l'Ebre a una pressió insostenible. Calculen que, de mitjana, cada any s'abaten 46.406 ocells migradors i hivernants en àrees protegides o en els camps d'arròs, i destaquen en particular la situació de declivi alarmant de les poblacions de nàtids. L'Ampolla invertirà més de 45.000 euros en la millora de l'enllumenat del passeig de fusta del carrer Ronda del Mar. L'actuació, finançada a través del Pla Impuls d'IPTA, començarà pròximament i tindrà un termini d'execució de 5 mesos. Els treballs aniran a càrrec de l'empresa Instalaciones Carlos y Piquero i permetran optimitzar les instal·lacions lumíniques existents, millorar la qualitat de l'enllumenat i reduir el consum elèctric municipal. Demà, dissabte 10 d'octubre, el Gastrocaça de Roquetes torna a promocionar la carn de caça i els productes de proximitat. L'activitat tindrà lloc al Casal de la Ravaleta a partir de les 10 del matí, amb demostracions de cuina en directe i degustacions obertes al públic. Hi participaran diversos cuiners del territori que prepararan receptes a mànec, cervatell i senglar, entre altres espècies cinegètiques. La programació inclourà propostes com un brou de tudó i una clotxa de cabirol, i la jornada acabarà amb una degustació de mandonguilles de senglar maridada amb vi negre de la Montera. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè o poc ennuvolat i que seguirà així durant tot el dia. Avui les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 8 i 12 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 20 graus al Pinell de Brai, 21 a la Ràpita, 22 a Riba-roja d'Ebre i 23 graus a Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
2: A la pròxima oportunitat, giri cap a Audi i Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
3: Per fer un GPS que m'entén. Aquest octubre canvia de cotxe i de ruta. Liquidació d'estoc de Volkswagen i Audi Mercamotor Tortosa. Descobreix els vehicles disponibles i consulta les condicions de la promoció. Només durant aquest octubre.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Aquesta tardor puja al següent nivell amb estil. Les màquines estilos donen la potència, l'autonomia i el control que necessites en cada tasca. Tallar, bufar, podar, fes-ho fàcil, fes-ho amb bateria. Descobreix ara les nostres ofertes.
6: Troba'ns a Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64.
7: És el moment. Aprofita els grans descomptes a Mi Electro Moderogar. Smart TV de 75 polzades, 599 euros. Frigorífic de dues portes, primera marca, 219 euros. I assecadora de 8 quilos amb bomba de calor, 359 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
0: Imagina Ràdio.
8: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Atenció, amants del guinyot. Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, setena edició del concurs de guinyot Logolafre in memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.
2: L'abdominoplàstia és una intervenció que extirpa l'excés de pell i greix abdominal i corregeix el múscul flàccid. S'aconsegueix un abdomen més pla, ferm i una cintura més estreta.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
5: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Organitzacions ecologistes demanen al govern prohibir i aplicar una moratòria de la caça d'espècies d'aus en declivi al Delta de l'Ebre. La petició arriba pocs dies abans de l'inici del període hàbil de caça d'aquest mes d'octubre, que, segons argumenten, torna a sotmetre els fràgils ecosistemes del Delta de l'Ebre a una pressió insostenible. Calculen que, de mitjana, cada any s'abaten 46.406 ocells migradors i hivernants en àrees protegides o en els camps d'arròs, i destaquen en particular la situació de declivi alarmant de les poblacions de nàtids. L'Ampolla invertirà més de 45.000 euros en la millora de l'enllumenat del passeig de fusta del carrer Ronda del Mar. L'actuació, finançada a través del Pla Impuls d'IPTA, començarà pròximament i tindrà un termini d'execució de 5 mesos. Els treballs aniran a càrrec de l'empresa Instalaciones Carlos y Piquero i permetran optimitzar les instal·lacions lumíniques existents, millorar la qualitat de l'enllumenat i reduir el consum elèctric municipal. Demà, dissabte 10 d'octubre, el Gastrocaça de Roquetes torna a promocionar la carn de caça i els productes de proximitat. L'activitat tindrà lloc al Casal de la Ravaleta a partir de les 10 del matí, amb demostracions de cuina en directe i degustacions obertes al públic. Hi participaran diversos cuiners del territori que prepararan receptes a mànec, cervatell i senglar, entre altres espècies cinegètiques. La programació inclourà propostes com un brou de tudó i una clotxa de cabirol, i la jornada acabarà amb una degustació de mandonguilles de senglar maridada amb vi negre de la Montera. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè o poc ennuvolat i que seguirà així durant tot el dia. Avui les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 8 i 12 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 20 graus al Pinell de Brai, 21 a la Ràpita, 22 a Riba-roja d'Ebre i 23 graus a Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes, una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Mat Major t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Mat Major.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: Mil fulls de mus de llagostins de la Ràpita, rotllet d'assassina amb oli i parmesà, croquetes de rabo de bou, lingot de bacallà gratinat amb allioli i escalivada, sorbet de llimona i caneló de guaio cimental amb beixamel de tòfona. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
5: Dilluns 12 d'octubre, la tradició torna a Amposta amb la 36a Festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Dilluns 12 d'octubre, a partir de les 10:30 hores, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeamposta.cat i amposta.cat.
6: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Necessites un vehicle per al teu negoci? No tots et donen les mateixes prestacions. A JMS Vehicles Industrials seleccionem exhaustivament les millors furgonetes i vehicles industrials seminous. Furgons de gran volum, combis, carrossats amb plataforma, camions bolquet, furgonetes comercials o la nova línia de producte JMS Fred. Vine a veure el nostre estoc permanent d'isotèrmics i frigorífics llestos per entrega immediata. A Amposta, carretera de Freginals número 4, a la rotonda de Maruja Pla. JMS Vehicles Industrials. Som el motor del teu negoci.
2: Preparat per rebobinar en el temps?
3: Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club.
2: Rebobina.
3: Concert en directe amb versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90.
2: Rebobina.
3: Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda.
2: Entrades a Ebretiques.
3: Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club.
2: Els 80 i 90 tornen a la pista.
4: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru, amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
5: Viu una nit màgica a Jesús. Divendres 9 d'octubre a les 8 del vespre, inauguració de l'exposició a cel obert del cicle In Mart, amb Noel Luna en concert.
6: Avui de bon matí.
5: Cançó d'autor a veu i guitarra en acústic al claustre Immaculada de Jesús. Entrada gratuïta. No t'ho perdis.
0: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Detingut un home per 6 robatoris violents a dones d'edat avançada a Tortosa. La investigació es va iniciar després de detectar un augment significatiu dels robatoris amb violència a la zona del barri del Temple i als voltants. L'agressor actuava en solitari i abordava dones d'edat avançada a qui feia fortes estrabades per sostreure els cadenes o penjolls d'or que portaven al coll. En alguns casos, va provocar lesions i marques al coll o al pit de les víctimes, que tenen entre 70 i 87 anys. L'arrestat passarà en les pròximes hores a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa. L'aldea suma una tercera flor d'honor al seu reconeixement com a Vila Florida. El municipi es va incorporar al moviment Viles Florides l'any 2021 i va obtenir les dues primeres distincions al 2022. Ara, l'aldea ha aconseguit la tercera flor d'honor, que reconeix la tasca de manteniment i millora dels espais verds i l'enjardinament urbà. La distinció es va fer oficial el passat divendres a Reus, durant la 15a gala de les flors d'honor. L'Ajuntament assegura que el reconeixement és un estímul per continuar millorant els carrers i les places i incorporar-hi més espais verds. El fons personal de Carmel Biarnés obre noves vies de recerca sobre Ascó i les Terres de l'Ebre. Este dissabte, Ascó acollirà la 17a jornada d'estudis locals i territorials Carmel Biarnés, dedicada enguany al seu fons personal. El programa inclourà dues ponències sobre la seva vida, obra i vessant literari, i acabarà amb un concert del cor de cambra femení Scherzo, de Vilaseca. La jornada també vol posar en valor el paper dels arxius per generar coneixement i mantenir viu el llegat. Els documents de l'investigador, que es conserven a l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre, ja estan inventariats i es podran consultar per impulsar noves recerques. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè o poc ennuvolat a tot el territori ebrenc. Pel que fa a les temperatures, són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 8 i 12 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 20 graus a Pinell de Brai, 21 a la Ràpita, 22 a Riba-roja d'Ebre i 23 graus a Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Radio.
2: Imagina. Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
2: Aquesta tardor puja al següent nivell amb Estil. Les màquines Estil us donen la potència, l'autonomia i el control que necessites en cada tasca. Tallar, bufar, podar, fes-ho fàcil, fes-ho amb bateria. Descobreix ara les nostres ofertes.
3: Troba'ns a Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64.
4: Et proposem 5 rutes. La de les Fonts, de Santa Bàrbara, la dels arbres monumentals, els indrets picassians i el Coll de la Sénia. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
6: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
7: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
2: Dilluns 12 d'octubre, la tradició torna en posta amb la 36a Festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Dilluns 12 d'octubre, a partir de les 10:30 hores, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeemposta.cat i emposta.cat.
3: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.
4: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Sentiu l'olor de mar i de roses acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, quarantena diada de l'arròs i ja també el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de l'arrossejat. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
2: Diumenge, 11 d'octubre, la tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
3: Diumenge 25 d'octubre, a les 6 de la tarda, a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Un viatge sensible sobre els grans temes d'aquest poeta valencià. L'amor, el cos, la tendresa, la memòria col·lectiva, la lluita i l'estima per la llengua i la terra. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
4: Atenció, amants del guinyot. Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, setena edició del concurs de guinyot Logolafre in memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.
0: Imagina Ràdio, la millor música per sentir-se bé.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Detingut un home per 6 robatoris violents a dones d'edat avançada a Tortosa. La investigació es va iniciar després de detectar un augment significatiu dels robatoris amb violència a la zona del barri del Temple i als voltants. L'agressor actuava en solitari i abordava dones d'edat avançada a qui feia fortes estrabades per sostreure els cadenes o penjolls d'or que portaven al coll. En alguns casos, va provocar lesions i marques al coll o al pit de les víctimes, que tenen entre 70 i 87 anys. L'arrestat passarà en les pròximes hores a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa. L'Aldea suma una tercera flor d'honor al seu reconeixement com a Vila Florida. El municipi es va incorporar al moviment Viles Florides l'any 2021 i va obtenir les dues primeres distincions al 2022. Ara, l'Aldea ha aconseguit la tercera flor d'honor, que reconeix la tasca de manteniment i millora dels espais verds i l'enjardinament urbà. La distinció es va fer oficial el passat divendres a Reus, durant la 15a gala de les flors d'honor. L'Ajuntament assegura que el reconeixement és un estímul per continuar millorant els carrers i les places i incorporar-hi més espais verds. El fons personal de Carmel Biarnés obre noves vies de recerca sobre Ascó i les Terres de l'Ebre. Este dissabte, Ascó acollirà la 17a jornada d'estudis locals i territorials Carmel Biarnés, dedicada enguany al seu fons personal. El programa inclourà dues ponències sobre la seva vida, obra i vessant literari, i acabarà amb un concert del cor de cambra femení Scherzo, de Vilaseca. La jornada també vol posar en valor el paper dels arxius per generar coneixement i mantenir viu el llegat. Els documents de l'investigador, que es conserven a l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre, ja estan inventariats i es podran consultar per impulsar noves recerques. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè o poc ennuvolat a tot el territori ebrenc. Pel que fa a les temperatures, són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 8 i 12 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 20 graus a Pinell de Brai, 21 a la Ràpita, 22 a Riba-roja d'Ebre i 23 graus a Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Passejar pel nucli antic d'Horta és fer-ho pel segle XVI. L'Ajuntament, la plaça de l'Església o les cases nobles d'estil renaixentista. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
4: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes, una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
5: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
6: Aquest cap de setmana arriba una nova edició del FestiCamp,
5: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
6: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a etca.cat i amposta.cat.
7: Dilluns 12 d'octubre, la tradició torna a batre a la 36a Festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. Batuda a potes, xaranga suc d'anguila, guardet lo cantador, jotes de les dones de Deltebre, passejada en carro i, si vols, gaudeix de l'experiència completa dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserves al 977-26-1026. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.

0: Són les 6. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Organitzacions ecologistes demanen al govern prohibir i aplicar una moratòria de la caça d'espècies d'aus en declivi al Delta de l'Ebre. La petició arriba pocs dies abans de l'inici del període hàbil de caça d'aquest mes d'octubre, que, segons argumenten, torna a sotmetre els fràgils ecosistemes del Delta de l'Ebre a una pressió insostenible. Calculen que, de mitjana, cada any s'abaten 46.406 ocells migradors i hivernants en àrees protegides o en els camps d'arròs, i destaquen en particular la situació de declivi alarmant de les poblacions de nàtids. L'Ampolla invertirà més de 45.000 euros en la millora de l'enllumenat del passeig de fusta del carrer Ronda del Mar. L'actuació, finançada a través del Pla Impuls d'IPTA, començarà pròximament i tindrà un termini d'execució de 5 mesos. Els treballs aniran a càrrec de l'empresa Instalaciones Carlos y Piquero i permetran optimitzar les instal·lacions lumíniques existents, millorar la qualitat de l'enllumenat i reduir el consum elèctric municipal. Demà, dissabte 10 d'octubre, el Gastrocaça de Roquetes torna a promocionar la carn de caça i els productes de proximitat. L'activitat tindrà lloc al Casal de la Ravaleta a partir de les 10 del matí, amb demostracions de cuina en directe i degustacions obertes al públic. Hi participaran diversos cuiners del territori que prepararan receptes a mànec, cervatell i senglar, entre altres espècies cinegètiques. La programació inclourà propostes com un brou de tudó i una clotxa de cabirol, i la jornada acabarà amb una degustació de mandonguilles de senglar maridada amb vi negre de la Montera. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel serè o poc ennuvolat i les temperatures han baixat. De cara a demà dissabte també tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia a les quatre comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Fatxini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatxini. 977 70 12 57. Fatxini.net.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Atenció, amants del guinyot. Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, 7a edició del concurs de guinyot Logolafre in Memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: Estàs a l'oficina, estudiant o fent teletreball, i l'ordinador...
3: Si ets una empresa, un professional o un particular, a Altercom 21 fem que la tecnologia treballi per tu. T'ajudem amb informàtica, ciberseguretat, serveis al núvol, porters electrònics, antenes de televisió, solucions a mida, proximitat i confiança. Ens trobaràs al carrer Sagrat Cor 3, Raval de Cristo, 977-44-67-17. Altercom 21, tecnologia, seguretat i comunicacions per al teu dia a dia.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Necessites un vehicle per al teu negoci? No tots et donen les mateixes prestacions. A JMS Vehicles Industrials seleccionem exhaustivament les millors furgonetes i vehicles industrials seminous. Furgons de gran volum, combis, carrossats amb plataforma, camions bolquet, furgonetes comercials o la nova línia de producte JMS Fred. Vine a veure el nostre estoc permanent d'isotèrmics i frigorífics llestos per entrega immediata. A Amposta, carretera de Freginals número 4, a la rotonda de Maruja Pla. JMS Vehicles Industrials. Som el motor del teu negoci.
6: Imagina Ràdio.

0: Pàgina Ràdio, 103.9 FM.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Diumenge, 11 d'octubre, la tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
3: La liposucció no és un tractament contra l'obesitat, però sí pot corregir aquelles parts del cos on s'ha acumulat el greix més rebel als règims dietètics.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: Els dies 10 i 11 d'octubre, 23ena edició de la Fira de l'Aiguardent de Prat de Comte. Aquest any amb un pregoner de luxe, l'expresident del Barça, Sandro Rosell. Viu l'esperit de Comte. La gent del poble obre les portes de casa seva per a tastar els seus dolços, el pa i, per suposat, l'Aiguardent. A més, exposicions, activitats infantils, food trucks, tas de vins, música i animació, sopar d'aiguardentès, parades d'artesania, demostració d'oficis i moltes més activitats programades. 10 i 11 d'octubre, Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte.
0: Imagina Radio.
6: Imagina Radio.

0: Imagina Radio. Són les 7. Imagina Radio.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Organitzacions ecologistes de...

avrà una degustazione mantovina per sei là, mandata a Vignette della Montera. I pel che fa il temps, avui divendres hem tingut un cel serè o poc ennuvolat i les temperatures han baixat. De cara de demà dissabte també tindrem un cel serè o poc ennuvolat.

Doncs aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials.

0: les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
0: Imagina Ràdio.
3: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique, socis, a través de l'app Playoff. Rebobina al Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.

0: 1.000 euros a descompte, right now.
1: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
2: Ja coneixes el restaurant?

0: Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Tots de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66. Sentiu l'olor de mar i d'arrossos acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. La Metlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, quarantena diada de l'arrossejat amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15 jornades gastronòmiques de l'arrossejat. Informa't a visitametlladomar.com. Organitza l'Ajuntament de la Metlla de Mar.
1: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Les veus de Fontsanta López, Josep Lluís Villa, Arturo Gaya i la música en directe de Sergi Trenzano i Quique Pellicer donen forma a aquesta proposta íntima
2: Imagina
1: i emocional.
2: Radio.
1: Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
3: És el moment. Aprofita els grans descomptes a Mi Electro Moderogar.
2: Imagina Radio.
3: Smart TV de 75 polzades, 599 euros. Frigorífic de dues portes, primera marca, 219 euros. I assecadora de 8 quilos amb bomba de calor, 359 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 i 70, per alguna cosa serà.
0: Dilluns 12 d'octubre, la tradició torna a batre a la 36a Festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. Batuda de potes, xaranga suc d'anguila, guardet lo cantador, jotes de les dones de Deltebre, passejada en carro. I si vols, gaudeix de l'experiència completa dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserves al 977-26-1026. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique. Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
4: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte right now.
5: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
6: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977. 45 60 66.
7: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Sentiu l'olor de mar i de roses acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, quarantena diada de la rossejada amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de la rossejada. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
2: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Les veus de Fontsanta López, Josep Lluís Villa, Arturo Gaya i la música en directe de Sergi Trenzano i Quique Pellicer donen forma a aquesta proposta íntima i emocionant. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
3: És el moment. Aprofita els grans descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV de 75 polzades, 599 euros. Frigorífic de dues portes, primera marca, 219 euros. I assecadora de 8 quilos, amb bomba de calor, 359 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys servint per alguna cosa serà.
4: Dilluns 12 d'octubre, la tradició torna a batre a la 36ena festa de...

0: la sega de l'arròs d'Amposta, batuda a potes, xaranga suc d'anguila, guardet lo cantador, jotes de les dones de Deltebre, passejada en carro i, si vols, gaudeix de l'experiència completa dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserves al 977-26-10-26. Festa de la sega de l'arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
1: Imagina Ràdio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Enagás ha finalitzat el segellament definitiu dels pous del fallit projecte Castor, sumant 241 milions d'euros a la factura. La xifra a la qual s'han de sumar els 125 milions d'euros per la hibernació i manteniment de les instal·lacions des de finals de 2014, així com el cost del gas coixí per a les proves d'injecció, eleva a més de 2.100 milions d'euros el cost en recursos públics del fracassat magatzem de gas submarí impulsat per ACS. Per la seva banda, la plataforma del Sénia ha tornat a reclamar el desmantellament definitiu de les instal·lacions marines i terrestres. L'Ajuntament de Tortosa crearà una comunitat energètica municipal per als Reguers i Vinallop amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques en espais públics. El projecte preveu generar fins a 175 kW de potència i facilitar l'accés a l'energia produïda a 177 famílies, amb una part destinada també a l'autoconsum dels equipaments municipals. Als Reguers, la inversió serà d'uns 160.000 euros i les plaques s'instal·laran en diversos edificis i espais públics, mentre que a Vinallop es destinaran uns 163.000 euros a una instal·lació a la pista esportiva. El consistori assumirà la inversió, la gestió i el manteniment per facilitar la participació del veïnat i, a més, el sistema reservarà quotes per a persones vulnerables amb l'objectiu de reduir la pobresa energètica i garantir un accés més assequible a l'energia. El Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta recupera este cap de setmana part dels espectacles suspesos per la pluja. La programació tornarà a omplir els carrers i les places del centre de teatre, circ, música i espectacles de carrer. Demà dissabte hi haurà tallers d'arts del circ i l'espectacle Espai Vital del Duo Laos. Diumenge, les propostes inclouran una batucada, espectacles de carrer i actuacions de companyies com Street Arts Fadunito i Uta Circ. El festival es tancarà diumenge a les 8 del vespre a la plaça de l'Ajuntament amb Hotel Bucarest de Total Circ. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel serè o poc ennuvolat i les temperatures han baixat. De cara a demà dissabte també tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia a les 4 comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara la teva segona ullera progressiva Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
4: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Dilluns 12 d'octubre, la tradició torna en posta amb la 36a Festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Dilluns 12 d'octubre, a partir de les 10:30 hores, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeemposta.cat i emposta.cat.
2: Viu una nit màgica a Jesús. Divendres 9 d'octubre a les 8 del vespre, inauguració de l'exposició a cel obert del cicle In Mart, amb Noel Luna en concert.
3: Avui de bon matí.
2: Cançó d'autor a veu i guitarra en acústic al claustre Immaculada de Jesús. Entrada gratuïta. No t'ho perdis.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil, però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
6: Aquesta tardor puja al següent nivell amb Estil. Les màquines Estil us donen la potència, l'autonomia i el control que necessites en cada tasca. Tallar, bufar, podar, fes-ho fàcil, fes-ho amb bateria. Descobreix ara les nostres ofertes. Troba'ns a Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
3: Aquest cap de setmana arriba una nova edició del Festicamp,
2: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
3: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a etca.cat i amposta.cat.
1: Atenció, amants del guinyot! Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, setena edició del concurs de guinyot Logolafre in Memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.
4: El CAP de l'Ecomuseu dels Ports és un punt d'informació i un centre d'interpretació que us ajudarà a entendre l'home i els ports. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
1: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes, una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. Enagás ha finalitzat el segellament definitiu dels pous del fallit projecte Castor, sumant 241 milions d'euros a la factura. La xifra a la qual s'han de sumar els 125 milions d'euros per la hibernació i manteniment de les instal·lacions des de finals de 2014, així com el cost del gas coixí per a les proves d'injecció, eleva a més de 2.100 milions d'euros el cost en recursos públics del fracassat magatzem de gas submarí impulsat per ACS. Per la seva banda, la plataforma del Sénia ha tornat a reclamar el desmantellament definitiu de les instal·lacions marines i terrestres. L'Ajuntament de Tortosa crearà una comunitat energètica municipal per als Reguers i Vinallop amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques en espais públics. El projecte preveu generar fins a 175 kW de potència i facilitar l'accés a l'energia produïda a 177 famílies, amb una part destinada també a l'autoconsum dels equipaments municipals. Als Reguers, la inversió serà d'uns 160.000 euros i les plaques s'instal·laran en diversos edificis i espais públics, mentre que a Vinallop es destinaran uns 163.000 euros a una instal·lació a la pista esportiva. El consistori assumirà la inversió, la gestió i el manteniment per facilitar la participació del veïnat i, a més, el sistema reservarà quotes per a persones vulnerables amb l'objectiu de reduir la pobresa energètica i garantir un accés més assequible a l'energia. El Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta recupera este cap de setmana part dels espectacles suspesos per la pluja. La programació tornarà a omplir els carrers i les places del centre de teatre, circ, música i espectacles de carrer. Demà dissabte hi haurà tallers d'arts del circ i l'espectacle Espai Vital del Duo Laos. Diumenge, les propostes inclouran una batucada, espectacles de carrer i actuacions de companyies com Street Arts Fadunito i Uta Circ. El festival es tancarà diumenge a les 8 del vespre a la plaça de l'Ajuntament amb Hotel Bucarest de Total Circ. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel serè o poc ennuvolat i les temperatures han baixat. De cara a demà dissabte també tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia a les 4 comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Radio. Imagina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. Enagás ha finalitzat el segellament definitiu dels pous del fallit projecte Castor, sumant 241 milions d'euros a la factura. La xifra a la qual s'han de sumar els 125 milions d'euros per la hibernació i manteniment de les instal·lacions des de finals de 2014, així com el cost del gas coixí per a les proves d'injecció, eleva a més de 2.100 milions d'euros el cost en recursos públics del fracassat magatzem de gas submarí impulsat per ACS. Per la seva banda, la plataforma del Sénia ha tornat a reclamar el desmantellament definitiu de les instal·lacions marines i terrestres. L'Ajuntament de Tortosa crearà una comunitat energètica municipal per al Regués i Vinallop amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques en espais públics. El projecte preveu generar fins a 175 kW de potència i facilitar l'accés a l'energia produïda a 177 famílies, amb una part destinada també a l'autoconsum dels equipaments municipals. Als Regués, la inversió serà d'uns 160.000 euros i les plaques s'instal·laran en diversos edificis i espais públics, mentre que a Vinallop es destinaran uns 163.000 euros a una instal·lació a la pista esportiva. El consistori assumirà la inversió, la gestió i el manteniment per facilitar la participació del veïnat i, a més, el sistema reservarà quotes per a persones vulnerables amb l'objectiu de reduir la pobresa energètica i garantir un accés més assequible a l'energia. El Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta recupera este cap de setmana part dels espectacles suspesos per la pluja. La programació tornarà a omplir els carrers i les places del centre de teatre, circ, música i espectacles de carrer. Demà dissabte hi haurà tallers d'arts del circ i l'espectacle Espai Vital del Duo Laos. Diumenge, les propostes inclouran una batucada, espectacles de carrer i actuacions de companyies com Street Arts Fadunito i Uta Circ. El festival es tancarà diumenge a les 8 del vespre a la plaça de l'Ajuntament, a Motel Bucarest, de Total Circ. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel serè o poc ennuvolat i les temperatures han baixat. De cara a demà dissabte també tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia a les 4 comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem dimarts amb més informació i més notícies. Molt bon cap de setmana.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.